0: Quan fa que no fas un tomb pel casc antic?
1: Va, quan fa?
2: Quan fa que no t'atures a escoltar un músic de carrer?
3: Quan fa que no fas el turista per la teva ciutat?
4: Quan fa?
5: Vine a passejar, a gaudir, a redescobrir, a emocionar-te i ja que hi ets...
6: Som-hi!
5: Vine a comprar el teu comerç. Generalitat de Catalunya.
7: Este verano, Bonamar FM. Las mañanas con más temazos son las nuestras.

0: se mi portare a te.
1: 11 de la noche en Managua, Nicaragua.
0: Stavo pensando, se dormi 8 ore al giorno son 100 giorni in un anno, ma posso...
2: Son las 10.
3: Pedro Sánchez descarta que el Marroc instigués l'entrada de 70.000 migrants a Ceuta ara fa un mes i ha concretat que a dia d'avui 5.000 persones continuen a la ciutat autònoma. En una entrevista a la cadena SER, el president espanyol ha acusat Israel, Rússia i l'extrema dreta d'alimentar informacions falses per motivar l'arribada. Educació presenta aquest matí les novetats d'un curs que comença marcat pel conflicte obert amb els sindicats que mantenen la convocatòria de vaga pel primer dia, dimarts, dia 8. S'incorporen més de 1.800 professionals nous, entre docents i personal d'atenció educativa per reforçar l'escola inclusiva. També hi haurà més de 2.100 aules d'acollida. L'Euribor tanca l'agost al nivell més alt en dos anys, fregant el 3%, i això té una traducció en les quotes hipotecàries. Els que revisin el seu préstec en base a aquest indicador pagaran al voltant d'uns 80 euros mensuals de més, perquè fa un any l'Euribor estava força més baix. Els Estats Units i l'Iran tornen a intercanviar atacs després d'un mes de relativa treva. Ahir l'exèrcit nord-americà va bombardejar dues plataformes de llançament de míssils a l'illa de l'Arak, al sud de l'Iran. En resposta, l'Iran ha atacat dues bases nord-americanes a Jordània. El petroli puja un 2%. El balanç del desastre al Nepal i al Tibet és d'uns 920 morts i prop de 4.800 desapareguts, segons xifres oficials. Els equips de rescat treballen per localitzar i treure uns 900 treballadors atrapats en túnels. El govern xinès defensa que va donar la informació adequada, tot i que el Nepal voldria més coordinació per evitar aquests desastres. Avui comencen les obres de rehabilitació del ferm de l'autovia 2 a Cervera. S'allargaran durant un mes i es faran en sentit Lleida en uns 4 quilòmetres amb un pressupost de 12 milions d'euros. Diada de Sant Fèlix per emmarcar els castellers de Vilafranca han descarregat per primera vegada la història el Pilar de Nou. Ha estat el punt culminant d'una gran diada amb 16 castells de gamma extra. I les plataformes de streaming incorporen a partir d'aquesta setmana novedats com Mayday, una comèdia protagonitzada per Ryan Reynolds, o la cinta d'acció de Runner amb Gal Gadot, entre les sèries més destacades, La policíaca Gone.
4: Esports.
3: Roger Arnau, bon dia.
5: Bon dia. El davanter brasiler Gabriel Jesús aterrarà aquesta tarda a Barcelona per passar la revisió mèdica amb el Barça. El club blaugrana ha tancat el seu fitxatge just abans de rebre aquesta nit el Rayo Vallecano al Camp Nou. Qui ja ha jugat és el Madrid, que ahir va vèncer el Màlaga 4-0 al Bernabéu. Victòria també del Barça a la Lliga F per 5-0 contra el Tenerife. I en motor, Àlex Palou es proclama per cinquena vegada campió de l'IndyCar després d'acabar cinquè i desè les dues proves del Gran Premi de Milwaukee. És el cinquè títol del pilot català en només 6 anys. I en tenis, la primera jornada de l'Obert dels Estats Units deixa la primera sorpresa. Novak Djokovic ha quedat eliminat després de perdre en 5 sets contra l'argentí Mariano Navone.
3: El temps, el sol és el clar protagonista del darrer dia de l'estiu meteorològic. Durant la tarda podran créixer algunes nuvolades en zones de muntanya que podrien deixar escapar algun ruixat entre el Berguedà, el Ripollès, Osona o la Garrotxa. Tot plegat amb màximes entre els 29 i els 34 graus de temperatura.
4: Trescat Info.
6: Mas Duran, empresa constructora, presenta la seva nova promoció per aquest 2026. 20 pisos grans de 2 a 4 habitacions. Baixos amb jardí, més 3 pisos d'alçada. Els de la tercera planta, dúplex. Acabats de màxima qualitat. Zona comunitària amb piscina a la millor zona residencial de Sant Quirze del Vallès. Avinguda Països Catalans. Al costat d'estació Ferrocarrils de la Generalitat. El preu inclou dues places de pàrquing i traster. Mas Duran, des de 1989, fent realitat el seu somni. Visites concertades al 640 262 664 o entri a masduran.es.
7: Esto es la música que te gusta.

Doncs no, la cosa no té aturador. Hem muntat aquí una festa a la platja perquè sí, encara podem anar a la platja, que encara estem a l'estiu i encara fa caloreta, 27 graus de temperatura a hores d'ara a la ciutat de Badalona en un dia preciós d'un agost que ha sigut molt i molt intens. I que avui mateix li diem adéu. Ara no ens acomiadem, sinó que saludem a la Bebe Rexha. One day. One day.

0: les boles de miralls. Que Madonna et cridi al Walkman i que Michael Jackson et robi el cor en cada dia.
1: Hi, this is Michael Jackson.
0: Una hora sencera per viure aquelles cançons com si fos ahir. Hit Hit Boy, presentat per Jordi Casas. L'enciclopèdia musical que mai es jubila. Una

Camins, somnis i promeses. Sopa de Cabra, amb Su i amb un DJ acompanyant-los. Com nosaltres també, compartim amb tu. T'acompanyem un dia més aquest dilluns 31 d'agost, últim dia d'aquest mes tan i tan calorós. Déu-n'hi-do, eh? Ens intentem refrescar amb la música, amb els èxits. Tot seguit escoltant a l'Antonin Herbeck i una de les seves millors cançons. Però abans marxem fins a Itàlia. Ja ens espera Nek amb el seu Almenos, ara.

0: son las 12. Las 12.
1: El govern obre expedient disciplinari a tres professionals del Departament d'Educació per la gestió de les proves PISA i els errors que les han invalidat, dos dels quals són per faltes molt greus. Ho ha anunciat la consellera Esther Niubó, que també ha revelat el relleu de la secretària general Teresa Sambola. Niubó retreu als sindicats del sector que mantinguin la vaga per dimarts que ve, malgrat l'anunci de 1.800 professionals més pels centres públics. Pedro Sánchez descarta que el Marroc instigués l'entrada de 70.000 migrants a Ceuta ara fa un mes i anuncia que el rei Felip VI visitarà per primera vegada la ciutat autònoma des de l'inici del seu regnat. L'Euribor tanca l'agost al nivell més alt en dos anys, fregant el 3%, i això té una traducció en les quotes hipotecàries. Els que revisin el seu préstec en base a aquest indicador pagaran al voltant d'uns 80 euros mensuals de més. Als Estats Units i l'Iran s'intercanvien atacs per primera vegada des del mes de juliol. L'exèrcit nord-americà ha bombardejat dues plataformes de llançament de míssils a l'estret d'Hormuz. El règim de Teheran ha respost atacant dues bases militars nord-americanes a Jordània. El preu del petroli puja al voltant d'un 3%. Les reserves de gas a Europa estan sota mínims per l'augment dels preus. La guerra de l'Iran i la competència asiàtica compliquen la provisió de combustible de cara a l'hivern. Tot plegat s'acabarà notant a la factura de les llars i també de les empreses. L'oferta de lloguer a les comarques de Girona s'ha reduït un 40% en 3 anys. La Cambra de Comerç de Girona alerta que la falta d'habitatge incideix en la competitivitat d'empreses que depenen de la mobilitat dels treballadors. Ha mort als 69 anys, víctima d'un càncer, Jean-François Leroy, figura del fotoperiodisme actual. Va ser el fundador i director del Festival Internacional Visa por l'Image, que reivindica l'ètica i el record informatiu de les imatges. I una antiga botiga de queviures, tancada fa 30 anys a Peramola, a l'Alt Urgell, reneix transformada ara en una llibreria que vol convertir el poble en la capital de la poesia pirinenca. La llibreria va obrir el 8 d'agost després d'una campanya de micromecenatge que ha recaptat més de 8.000 euros.
2: Esports.
1: Roger Arnau, bon dia.
3: Bon dia. El davanter brasiler Gabriel Jesús aterrarà aquesta tarda a Barcelona per passar la revisió mèdica amb el Barça. El club blaugrana tanca el seu fitxatge abans de rebre aquesta nit el Rayo Vallecano al Camp Nou. Qui ha jugat a aquesta tercera jornada és el Madrid. Ahir va vèncer el Màlaga 4-0 al Bernabéu. Mentrestant, victòria també del Barça a la Lliga Femenina 5-0 contra el Tenerife. I en motor, Àlex Palou es proclama per cinquena vegada campió de l'IndyCar després d'acabar cinquè i desè les dues proves del Gran Premi de Milwaukee. És el cinquè títol del català en només 6 anys. I la primera jornada de l'Obert als Estats Units de tenis deixa la primera sorpresa. Djokovic ja ha quedat eliminat després de perdre en 5 sets contra l'Argentina Bonet.
1: I pel que fa al temps, tarda de sol i algunes nuvolades en zones de muntanya que podrien deixar escapar algun ruixat entre el Berguedà, el Ripollès, Osona o la Garrotxa. Tot plegat a màximes entre els 29 i els 34 graus. Calor, per tant, moderada.
4: Trescat Info. En Asesoría Inmobiliaria Fincas Vázquez gestionamos la compraventa y alquiler de viviendas, local o parking. En Asesoría Inmobiliaria Fincas Vázquez ofrecemos un servicio jurídico para garantizar todas las gestiones, embargos, herencias, censos o cualquier trámite administrativo. Asesoría Inmobiliaria Fincas Vázquez, calle Coli Puyol, 188-190 de Badalona, teléfono 93-460-93-21. Disponemos de más oficinas en Badalona y Santa Coloma de Gramanet. Más información en la web fincasvázquez.com.
5: Mas Duran, empresa constructora, presenta la seva nova promoció per aquest 2026. 20 pisos grans de 2 a 4 habitacions. Baixos amb jardí, més 3 pisos d'alçada. Els de la tercera planta, dúplex. Acabats de màxima qualitat. Zona comunitària amb piscina, a la millor zona residencial de Sant Quirze del Vallès. Avinguda Països Catalans. Al costat d'estació Ferrocarrils de la Generalitat. El preu inclou 2 places de pàrquing i traster. Mas Duran, des de 1989, fent realitat el seu somni. Visites concertades al 640 262 664 o entri a masduran.es.
2: Joan, on vas? Que no veus que et ve una moto de cara?
6: Tranquil·la, que tinc temps d'avançar.
2: Però què fas? Que no tens temps? Que ens hi tirem a sobre, que la carretera és molt estreta.
7: Quan condueixis, sigues solidari i respectuós amb els motoristes. La seva seguretat també depèn de tu. Recorda, els accidents són per a tota la vida. Al volant, risc zero. Generalitat de Catalunya.
8: Lo más pop.
9: Ona Mar FM.
8: La mejor recopilación de éxitos.

0: cabina amb promos inèdites, novetats que encara no són a les plataformes online i exclusives que només sonen aquí.
1: A Jordi Casas House.
0: Tanca els ulls. Eivissa et crida.
1: El sol es pon.
0: I el beat et travessa. Jordi Casas House.
1: Mutlum, mutlum.
2: Dissabtes a les 22 hores.
3: Marcamos
4: el ritmo que te mueve.
5: Onamar FM.
6: Lo mejor de ayer y de hoy.

Doncs és una cançó molt estiuenca i també de festa major, per què no dir-ho? Aquestes durant l'estiu en tenim unes quantes, de festes majors. Doncs aquí gaudíem d'una més, amb banda neona, guapíssima, la festa major de la bona música, de les cançons que més t'agraden, dels èxits que van amb tu, allà on vagis. Nosaltres t'acompanyem un dia més. Aquest dilluns no anava a ser menys, ara que molts tornen ja de les vacances. Doncs mira, ho fem amb força, amb energia, amb bona música, com sempre. Amb el Francesc Cuns, per exemple, i aquesta cançó, Galaxy.

així veiem el ritme de la grandíssima Sophie Ellis Bextor amb el seu Freedom of the Night. No sé com has passat l'estiu, no sé com has passat el mes d'agost. Espero que molt i molt bé, però suposo que ho sabies, que vàrem tenir un eclipsi solar. I no fa pas gaire, també vàrem tenir un eclipsi de lluna. I mira, parlant d'eclipsis, què et sembla si ens quedem amb un que sona molt i molt bé? Així sona un clàssic de la Bonnie Tyler amb les veus dels Westlife, el seu Total Eclipse of the Heart.

Doncs sí, sí, com a mínim ho intentem, que les penes marxin mentre cantem. Amb cançons com aquesta, la vida és una mica més senzilla i més alegre. La Fúmiga i els Tiets Covards. Vinga, som-hi, que els èxits no s'aturen. I aquí ens arriba un de l'australiana Kylie Minogue. Can't get you out of my head.

0: Son las dos. Las dos.
1: Los éxitos que van contigo.
2: Mas Duran, empresa constructora, presenta la seva nova promoció per aquest 2026. 20 pisos grans de 2 a 4 habitacions. Baixos amb jardí, més 3 pisos d'alçada. Els de la tercera planta, dúplex. Acabats de màxima qualitat. Zona comunitària amb piscina, a la millor zona residencial de Sant Quirze del Vallès. Avinguda Països Catalans, al costat

0: Smart Estació Ferrocarrils de la Generalitat. El preu inclou dues places de pàrquing i traster. Mas Duran, des de 1989, fent realitat el seu somni. Visites concertades al 640-262-664 o entri a masduran.es.
1: Activado el modo verano. Una Mar FM.

0: Quant temps fa que no enfiles Rambla baix sense un rumb fix?
1: Va, quan fa?
2: Quan fa que no entres a la teva catedral?
3: Eh?
4: Quan fa que no et perds pels carrers de la teva ciutat?
5: Quan fa?
6: Vine a passejar, a gaudir, a redescobrir, a emocionar-te i ja que hi ets...
3: Som-hi?
6: Vine a comprar el teu comerç. Generalitat de Catalunya.
7: Una Mar FM.

0: primera vegada a la seva història, el Tennis Club Badalona organitza un torneig internacional en categoria femenina. Del 30 d'agost al 6 de setembre tindrem el privilegi d'acollir a l'ITF Badalona Open 2026. Una setmana de tennis femení d'alt nivell. Veniu a gaudir d'esport en directe. L'entrada és gratuïta per a tothom. Us hi esperem. Tennis Club Badalona.
1: Cada tarde actualizamos tu lista de canciones favoritas.
2: Ona Mar.
3: Hola familia, soy Blas Antoine.
4: Aquí están todos los artistas que te gustan.
5: Ona Mar FM. ¿Para qué? Me pide

0: Farem a Cal Quimet a dinar?
1: Quatre revolts i ja hi som.
0: Ei, compte que venen cotxes de front, eh?
1: No passa res. Per aquí no baixa mai ningú a aquestes hores.
2: Conduir una moto és un acte de responsabilitat i anticipar-te el risc que et pot salvar la vida. El seny i la prudència són els teus millors companys de viatge. Recorda, els accidents són per a tota la vida. A la moto, risc zero. Generalitat de Catalunya.
3: Ansietat, dolor, fracàs, solitud, conflictes familiars, depressió, vicis, insomni... T'ajudem a resoldre el teu problema. Església Evangèlica. Ens trobaràs a Montcada, Premià de Mar, La Llagosta i Santa Perpètua de Mogoda. Informa't gratuïtament i sense compromís de la nostra ubicació i horaris. Església Evangèlica. Telèfon 648 28 61 52. Recorda, 648 28 61 52. Torna a gaudir de la vida.
4: Tómate algo fresquito y no dejes de bailar nuestros éxitos.
5: Y no dejes de bailar nuestros éxitos.
6: Onamar FM.

0: tractament de les addiccions amb una mirada humana i integral. El centre ofereix un model terapèutic personalitzat que implica també les famílies i adapta el tractament a cada persona i moment vital. Espais per a familiars i parelles. Viu bé per recuperar l'equilibri emocional i els hàbits saludables. Primera visita gratuïta, sense compromís. L'addicció, un procés complex però abordable. Via Europa 113, Mataró. Telèfon 635 54 24 26 o entra a viuvect.com.
1: Actualizamos tu lista.
2: Más éxitos.
3: Actualizamos tu lista de canciones favoritas.
4: Onamar FM.
5: Te dicen

0: son las 5. Las 5.
1: Los éxitos que van contigo.
2: Mas Duran, empresa constructora, presenta la seva nova promoció per aquest 2026. 20 pisos grans de 2 a 4 habitacions. Baixos amb jardí, més 3 pisos d'alçada. Els de la tercera planta, dúplex. Acabats de màxima qualitat. Zona comunitària amb piscina, a la millor zona residencial de Sant Quirze del Vallès. Avinguda Països Catalans. Al costat d'estació Ferrocarrils de la Generalitat. El preu inclou 2 places de pàrquing i traster. Mas Duran, des de 1989, fent realitat el seu somni. Visites concertades al 640 262 664 o entri a masduran.es.
0: Esto es lo que más suena.
3: Son la número 1.
0: Pon a Mar FM.

0: Doncs vinga, família, amb David B i Crash on You, aquest tema que ara mateix estàs escoltant, et donem la benvinguda en aquesta nova temporada 2026-2027 aquí a la sintonia d'Ona Mar. Avui, 31 d'agost del 2026, comencem aquesta nova temporada. Molt contents de retrobar-nos amb tots vosaltres i començar el torn de tarda, doncs, aquesta nova temporada a la ràdio dels èxits que van amb tu. Nosaltres hem estat un masset de vacances durant tot aquest mes d'agost per carregar les piles i tornar amb molta, molta, molta energia. Hi ha moltes cançons noves sota el braç per aquest 2026, el que queda, i també de cara al 2027. Així doncs que gràcies, benvinguts, benvingudes. 30 graus, com a 7, eh? Si estiu encara. I això es nota.
1: Ona Mar FM. Llévate nuestros éxitos a la playa.
0: Això sí, potser molts de vosaltres encara esteu aprofitant l'últim dia de les vacances perquè torneu demà dimarts al curro, o potser sou d'aquells afortunats que ara les comenceu, perquè al setembre també molts de vosaltres el dia 1 de setembre pot ser que comenceu les vacances i estigueu lluny de Badalona. Si és així, doncs des de onamar.net, David Ramon, fins al punt de les 7 de la tarda, amb molta més música, també ens pots escoltar allà on siguis. Et deixo amb So i amb Shakira. Come on.

Abans una noche en Malibu amb la companyia dels Tennessee i ara mateix el Waiho d'en Wacker Matt, un dels èxits d'aquest estiu sens dubte i que ha tornat a sonar i molt aquí a Ona Mar. Una altra de les novetats però que també sona a les pistes de ball si ha sortit i no només aquí sinó també arreu d'Europa és el Loco Loco de Gordo Rainey Sonnenbell que te'l coneixes de sobres i que vine en aquesta tarda de dilluns 31 d'agost, per què no? Bon moment per tornar-la a fer-la sonar.

És el bon rotllo dels Banda Neon amb el seu Guapíssima. Una de les cançons que ens agrada compartir amb tu des de la ràdio dels èxits que van amb tu. Tens per recuperar un clàssic de les pistes de ball. Para bé l'orella perquè t'agradarà i molt.

És el If You Don't Know My Name, la vida va i viene amb David Favare, dels temes dents que et punxàvem aquí, et presentàvem aleshores el 2008 a través de la sintonia d'Ona Mar i ens en van fer un tip, perquè sona molt i molt bé. Nosaltres a punt d'arribar a dos quarts de sis de la tarda. Com portes la tarda des de la platja, des de la piscina, des del passeig, des de casa, currant com nosaltres, va, que ja hem tornat. Que bé, cada dia, va, vinga, som-hi. A punt, Teddy Swims.

0: Doncs vinga, 4 minuts per sobre de 6:15 de la tarda. Això és Milky amb David Guetta i el seu Just the Way You're Art amb un altre dels temes que feia fortuna aquest 2026 en els primers 6 mesos de l'any. I de francesos, doncs mira, ens quedem a França per recuperar el duet de DJ Strinix des del 2020, quan començaven a treure èxits en plena pandèmia, com aquest Hot Pepper, que va fer fortuna també aquí a Espanya, a casa nostra. Va arribar i va aterrar també aquí a Ona Mar.
1: Así suena lo que más se escucha.
2: Ona Mar FM.

Ha de ser difícil, ha de ser difícil conviure amb una superestrella. És el relat que ens explica una vegada més Aitana amb aquest èxit del seu repertori. A punt, festa a la platja, perquè encara som agost i l'aigüeta i el sol diuen que aquesta propera setmana a la península, déu-n'hi-do, les temperatures pujaran gairebé fins als 40 una altra vegada, eh? Doncs vinga, ara mateix, Fredic, festa a la platja. Per què no?

Una mica de ritme per aquesta tarda de dilluns amb Gabri Ponte i la seva música Easy On My Heart. Això que estàs escoltant ara mateix, a 10 minuts d'arribar a les 6 de la tarda, baixarem les revolucions i ho farem amb el tema Faded Love de Lonely des del 2021. I encara ens en quedaran unes quantes per arribar al punt de les 6 de la tarda.

0: Feder de Canons amb una altra de les novetats d'aquest estiu 2026 aquí on a mar 30 graus clavats de temperatura 54% d'humitat i una tarda realment assolellada d'aquelles que fa goig poder gaudir-la tu que encara potser estàs de vacances, eh? I sobretot de fons la música d'Ona Mar. Què és més es pot demanar? Doncs mira, dues més fins a arribar a les 6, sí, sí.
1: Ona Mar FM. Ona Mar FM. Ona Mar FM.

0: Doncs vinga, és el Bye Boy You Taught Me de Felix Jaén. Veus que anem carregat d'èxits i d'unes novetats d'aquest 2026, eh? Com aquesta, per exemple, que ara escoltes a la 88.0. Arribem a les 6 de la tarda, per tant, esgotada ja aquesta primera hora, ja la podem finiquitar amb tots vosaltres aquesta tarda del primer dia de la temporada 2026-2027. Arribem als senyals horaris amb Golden, amb aquest remix d'un dels temes a Antrix des del 2025. Et sonarà i molt, i si no és perquè no has estat escoltant Ona Mar fins ara, i això no pot ser. Va, busquem la 6 i més i millor.
1: Ona Mar FM.

0: És el més nou de Paula Cops, Los Chicos No Lloran. Amb ella encetem aquesta segona hora, a les 6 i 4 minuts, d'avui dilluns.
1: Menudo verano, una mar FM.
0: Doncs vinga, aquesta segona hora que ens portarà de ple fins a les 7, a través de la 88.0, a través de bonamar.net, si estàs fora de la ciutat, encara de vacances, gaudint de bona música i una mica de relax. David Ramon, qui segueix, com sempre, fins al punt de les 7, a punt des de València, amb la Fumiga i els Tiets, amb el seu Covards.

17 minuts ens separen de les 6 de la tarda i recuperant des del What You, des del 2012, aquest domino de la mà de JCG i a punt Bruno Mars acompanyant a Rosé amb el gran èxit del 2024 anomenat APT. Aquí el tens.

Vinga, perquè abans han escoltat una vegada més a Ina amb el seu More Than Friends, recuperant i ara mateix Gypsy Woman amb Jamica Cox, aquest remix del 2018, i arribarem ja a 6:45 de la tarda. Ho farem amb un tema del 2025, amb una de les darreres novetats de l'any passat que ens arribava, See My Dream, d'Aura Web. I com sempre, els cançons comercials i després molta més música aquí a la 88.0 a través de onamar.net, si ens escoltes de vacances.

Doncs mira, ens hem posat una mica romàntics, una mica tendres, i hem anat cap al nord, mira, fins a Santander, si tu vols, per retrobar-nos amb la xica de Santander i també, evidentment, amb Alex Wall, que és qui signa aquesta cançó. A 4 minuts per sobre de 2:15 de la tarda, 29 graus i mig. Això és Ona Mar. 31 d'agost, comencem la temporada avui, contents i feliços de retrobar-nos amb tots vosaltres en aquesta fantàstica tardà. Alguns treballant, tornant a la feina, d'altres potser fins i tot començant les vacances en aquest mes de setembre. En qualsevol cas, ets part de mi, ens agrada que sigueu part nostra i nosaltres de la vostra vida diària, ara mateix, als Catarres, des del 2025, amb el seu Ets part de mi.

És All Waiting on Love de Mugleta, una altra de les propostes que ara mateix aquí a Ona Mar nosaltres doncs et proposem en aquest estiu que ha anat sonant de mica en mica a través de la 88.0, eh? I ara també ens agrada tornar-ho a fer en directe al teu costat ja, eh? Encara que estiguis també al curro com nosaltres, que mira, hem començat avui aquesta nova temporada 2026-2027, eh? El curs escolar, per dirigir la temporada, la comencem una miqueta abans, però ens agrada estar al vostre costat. A punt, dinner party de la mà de Nile Horan.

0: Doncs mira, ara feia molt de temps que no escoltava aquesta cançó. És el Bad Day de Daniel Potter. Ara aquí no tenim l'any, ara no me'n recordo, però jo diria que estava a principis del 2000, 2003-2004 segurament, quan va sonar per tot arreu, Se'n va fer un tip, i nosaltres també aquí a Onamar la vam fer sonar i us la vam regalar una vegada més avui en aquesta tarda de dilluns, la primera d'aquesta temporada.
1: El ritmo que te mueve.
2: Onamar FM.
1: Lo mejor de ayer y de hoy.
0: Doncs això mateix, Walking on Sunshine. Apa, amb els Katrina and the Waves.

Ah, a més, Jason Derulo amb Re-Up, amb aquest remix justament amb Michael Bublé, també anomenat Space Margarita. Manufacturat el 2024, eh? No fa pas tant, no fa pas tant. 6 minuts per arribar pràcticament a les 6 de la tarda. La Pilar Molina, que ja corre per aquí també als estudis d'Ona Mar amb aquesta primera tarda d'aquesta temporada 2026-2027, que hem encetat avui 31 d'agost del 2026. Ens en queden dues per compartir per part meva. A punt Lucas i a Steph, el seu End of Time, del mateix any que aquesta que ara mateix sonava, d'Espici Margarita, també del 2024.

A punt, Pol Rosell amb el seu Libotang del 2024. Mirem, acabat amb aquestes 3 del mateix any, del 24. Acabar és per dir alguna cosa, perquè sí, acaba la meva hora, però ara mateix la Pilar, com cada dimecres, doncs estrenen aquesta nova temporada, i cada dilluns s'estrena... Sí, jo ja tinc ganes de que això corri, tu, escolta'm. Com cada dilluns i cada dimecres, a partir d'aquesta hora, a partir de les 7, agafar el relleu una vegada més. I jo dimecres, torno dimecres, sí. Així doncs que gràcies per sintonitzar-nos una vegada més. Estiguis al curro, encara treballant. Avui dia potser una miqueta feixuc, però molt millor amb la música de Bona Mar de fons. David Ramon, qui t'ha acompanyat des de les 5, i torno dimecres. I potser dimecres tu, potser tindràs l'oportunitat, seràs afortunat d'estar de vacances. Estiguis on estiguis, ja ho saps, sonamar.net. Ens pots escoltar allà on tu vulguis, portar-nos a la butxaca. Sigueu feliços. Apa, fins dimecres.

0: Las 7.
1: Las 7.
2: Los éxitos que van contigo.
3: Mas Duran, empresa constructora, presenta la seva nova promoció per aquest 2026. 20 pisos grans de 2 a 4 habitacions. Baixos amb jardí, més 3 pisos d'alçada. Els de la tercera planta, dúplex. Acabats de màxima qualitat. Zona comunitària amb piscina, a la millor zona residencial de Sant Quirze del Vallès. Avinguda Països Catalans. Al costat d'estació Ferrocarrils de la Generalitat. El preu inclou 2 places de pàrquing i traster. Mas Duran, des de 1989, fent realitat el seu somni. Visites concertades al 640 262 664 o entri a masduran.es.

0: Este es uno de esos trabajos que lo escuchas y nada más que escucharlo, decides que sí, que te lo quedas, que para ti, que para el carro me lo llevo conmigo. Era Summer y nos lo daba Jay Luis.
1: Este verano, Una Mar FM.
2: Ansiedad, dolor, fracaso, soledad, conflictos familiares, depresión, vicios, insomnio. Te ayudamos a resolver tu problema. Iglesia Evangélica. Nos encontrarás en Moncada, Premia de Mar, La Llagosta y Santa Perpetua de Mogoda. Infórmate gratis y sin compromiso de nuestra ubicación y horarios. Iglesia Evangélica. Teléfono 648-286152. Recuerda, 648-286152. Vuelve a disfrutar de la vida. Per primera vegada a la seva història, el Tennis Club Badalona organitza un torneig internacional en categoria femenina. Del 30 d'agost al 6 de setembre tindrem el privilegi d'acollir a l'ITF Badalona Open 2026. Una setmana de tennis femení d'alt nivell. Veniu a gaudir d'esport en directe. L'entrada és gratuïta per a tothom. Us hi esperem. Tennis Club Badalona.
3: A Forats Mataró transformem les teves idees en realitat. Mobles a mida, armaris, vestidors, dormitoris i espais de treball. Tot pensat per aprofitar cada racó amb estil i practicitat. Més de 30 anys d'experiència al Maresme creant solucions úniques per a casa teva. Visita'ns a carrer Camí Ral, 409 de Mataró. Truca al 93 517 8763 o entra a Forats Poners. Segueix-nos a Instagram, @ForatsMataró. Forats Mataró. Fem realitat casa teva.
1: Conecta. Conecta con tus artistas favoritos.
4: Una Mar FM.